0: por hoy y sus mejores momentos, siempre en la aplicación de la SER.
1: Hoy por hoy, Menorca. Luis Soler.
2: Hola. Bon dia i benvinguts a l'Hoy per Hoy Menorca. Avui és dilluns, 6 de juliol de 2026. Estàvem mirant amb cert interès una de les darreres pel·lícules que ha arribat a Netflix amb Millie Bobby Brown, aquesta actriu que va néixer el 2004. Sabíeu que havia nascut a Màlaga? Sí. Millie Bobby Bonnie Brown és una actriu prou coneguda de sèries com Stranger Things, però en aquesta ocasió la veiem en el paper de la nova i darrera pel·lícula de Enola Holmes, que és la germana petita del arxiconegut Sherlock Holmes. Molt bé. La tercera part d'aquesta sèrie de pel·lícules, que ha aconseguit bastant d'èxit i que tot just s'ha estrenat ara fa uns dies, no hauria tingut més qüestió d'interès que el propi entreteniment, sinó per el fet que al final de la pel·lícula, i no vull fer spoiler, i per molta sorpresa dels que ho estaven mirant, resulta que anticipa que la protagonista se'n va de viatge per Egipte, Grècia, Sardenya i sí, Menorca. I hasta aquí puedo leer, perquè evidentment no podem dir a veure si és que hi haurà una Enola Holmes en la que tal vegada alguna cosa passi per a la nostra illa o no, això no ho sabem, però ens va fer gràcia el fet de que sigui així, per si la volen veure, la pel·lícula. Ja aviso que no és més que fins al final, per això no puc dir més cosa. També, altra de les qüestions amb les quals avui volíem començar el nostre programa, vol mirar d'apropar-nos al retrobament amb una persona que ja vam entrevistar ara fa algun temps, i és que el passat dia 30 de maig agafa un avió per anar a seguir a la selecció espanyola com gran aficionat al futbol. Juan Bravo, que té un local a Son Bou i que tot el seu local en si mateix és com una catedral del futbol, perquè té allà tota una sèrie de coses del món del futbol, doncs ja ens va dir, aniré comentant a veure què tal. I quan tot just anava cap a l'Espanya-Àustria, o tot acabava de l'Espanya-Àustria, ens va fer un poc el comentari i així ens ho ha enviat.
3: Hola, què tal, com estàs? Pues bueno, llegué hace un par de días, cogí un hotel en la zona de Long Beach porque tenía unos amigos muy cerca de aquí. Justamente pues fui a parar al hotel que estaba la selección española hospedada. O sea que fue una suerte, casualidad. Y aunque los tienen muy acordonados para entrar y salir, y luego tienen un par de plantas ahí exclusivas para ellos, puedes ver a los utilleros, puedes ver a toda la gente de la expedición, pero los jugadores muy poco y de lejos. En cuanto al partido, pues fue un partido fácil, un 3-0. Austria no hizo nada, así que España presionando no los dejó hacer prácticamente nada. Pero bueno, la calidad de los austríacos no será la de Portugal. Entonces, el estadio también de Los Ángeles es una auténtica maravilla, sin duda el más bonito que he visto, siempre. Y nada, esperando para ir mañana a Dallas, para el lunes jugar contra Portugal.
2: Doncs això que ens ha enviat tot just aquest cap de setmana ja ens apunta que avui hi ha aquest partit entre Espanya i Portugal i el Juan Bravo que estarà allà, doncs també per viure-ho i qui sap, tal vegada per explicar-nos-ho. Gràcies, en tot cas, a Juan per fer-ho. I nosaltres, ara, amb aquesta sintonia i melodia, el que fem és mirar de rebre i interessar-nos per saber de la previsió meteorològica que tenim per les properes hores. Noelia García, bona tarda.
4: Bona tarda. Avui dilluns a la illa de Menorca comença una setmana amb calor i altes temperatures a causa d'una possible onada de calor. Avui s'esperen màximes de 34 graus de Maó i 33 a Ciutadella. Demà els termòmetres podrien arribar a superar els 36 graus de màxima a àmplies zones de la illa. Els termòmetres marcaran 35 graus de Maó i també a Ciutadella. Tant aquesta tarda com demà, temps càlid, predominant el sol i el cel clar o poc ennuvolat. Bufa vent fluix de ponent. És una informació d'AEMET.
2: Gràcies, Noelia. I encara que la informació ha quedat molt clara, anem a ampliar-la un poc més.
5: L'Andino te ha ofrecido la predicción del tiempo para el día de hoy.
6: Hay baños y baños. Los de Roca combinan diseño, innovación y sostenibilidad adaptándose a tus necesidades. Roca, el baño.
5: Ven a verlos en Landino. Asesoramiento personalizado para particulares y profesionales. Landino, en calle Industrials, esquina con Manobras del Polígono de Ciutadella y en Cap de Caballería de Mahó.
7: Buscando el plan perfecto para tus momentos en Menorca. Lo tenemos para ti. Cada día a partir de las 11:30 horas abrimos Cova d'en Xoroi. Disfruta de las mejores vistas de la isla y de las sesiones de música en vivo tras la puesta de sol. Únete a la diversión. Más información en nuestras redes y en covadenxoroi.com.
8: Tu bienestar es lo primero. Disfruta de la mejor calidad al mejor precio. En Country Eye encuentras colchones, sofás y muebles de calidad. Visítanos en Alayor, calle Ruiz y Pablo. Transporte y montaje gratuito y financiación hasta 18 meses sin intereses. Country Eye, hoy y siempre contigo.
9: Torna la Festa Gran. Aquest dissabte 11 de juliol al recinte firal dels Mercadal Vibre amb el Sant Martí Fest 2026. Amb el concert únic a Menorca, Dos i Far. I els grups locals de moda Pèl de Gai i Vinigaus Band. Obertura de portes a les 7 de la tarda. Venda online a codetickets.com i físiques a Maó. Restaurant Biosfera, Alaior, Bar Cana Divina, Es Mercadal, Bar Savoy, Ferreries, Bar Feimar i a Ciutadella, Bar L'Imperi.
2: No es una sensación que tenga uno solo. Lo cierto es que lo notamos todos. Estamos ya sobre el efecto de otra ola de calor. Creo que es la segunda a nivel de España. Pero Menorca ciertamente parece que, aunque sufrimos calor, no tanto como lo están sufriendo en otros lugares de la península. Pero bueno, vamos por partes. Primero, lo que queremos es mirar de acercarnos hasta el centro territorial de la Agencia Estatal de Meteorología, aquí en Baleares. Hablamos con Jorge Rodríguez. Buenos días.
10: Hola, muy buenos días.
2: Bueno, lo cierto es que ya se dijo que era previsible que tuviéramos un verano cálido y aquí tenemos una ola de calor para demostrarlo, ¿no?
10: Sí, bueno, estos días vamos a tener un aumento de las temperaturas. Como siempre recordamos, sí que se puede hacer una previsión sobre si vamos a tener una ola de calor o no, pero es importante tener en cuenta que para llamarlo ola de calor tienen que satisfacer tanto el criterio geográfico de tener una extensión amplia como el criterio temporal, ¿no? Que tenga una duración alargada de por lo menos 3 días. Entonces, pues siempre hacemos predicción sobre si vamos a tener una ola de calor o no, pero finalmente es una vez que tenemos los registros es cuando se confirma que hemos tenido ola de calor.
2: Luego podemos decir, por lo pronto, que hay una tendencia a que vayan aumentando las temperaturas, particularmente para la isla de Menorca, en esta semana.
10: Exacto, sí. Vamos a tener un aumento de las temperaturas. De hecho, pues mañana se podrían alcanzar los 36, 37 grados, más probablemente en la costa norte de Menorca. Y el miércoles incluso podemos tener hasta 38 grados en la costa norteña, pero acercándose bastante la zona de 38 grados a Mahón, al municipio de Mahón.
2: El que tengamos temperaturas altas durante el día, ¿va de la mano que tengamos también noches en las que es difícil dormir?
10: Pues no tiene por qué ser así. De hecho, bueno, pues las temperaturas altas durante el día se explican sobre todo por un ambiente en el que tenemos el aire más alto de las capas de la atmósfera que desciende. Es como cuando tenemos cuando inflamos las ruedas de una bicicleta con un compresor, que podemos ver que la temperatura aumenta, pues algo parecido ocurre, ¿no? Que se nos inyecta aire de las capas altas de la atmósfera y, por lo tanto, la temperatura aumenta. A eso hay que añadirle, pues, que no hay nubosidad, ¿no?, en estas situaciones, y, por lo tanto, pues, la radiación solar llega y calienta bastante la superficie. Eso es lo que ocurre por el día, pero por la noche lo que se produce es un enfriamiento, ¿no? La bajada de las temperaturas por la noche deja de darnos la radiación solar que calienta durante el día, y por lo tanto, pues, se produce un descenso de las temperaturas. Y normalmente las temperaturas nocturnas más altas ocurren cuando tenemos viento o cuando tenemos nubosidad. Por lo tanto, estamos hablando de una situación contraria a la anticiclónica, es decir, que no tiene por qué estar ligado que tengamos temperaturas muy altas durante el día con temperaturas más altas durante la noche. Sí que es verdad que durante estos días se va a observar un ascenso progresivo de las temperaturas diurnas, que también acarrea un pequeño ascenso de las temperaturas nocturnas, pero no tan pronunciado como las diurnas.
2: Cuando notamos que hay temperaturas altas, lo mejor que podemos hacer es buscar un refugio climático, hidratarnos bien, ir con cuidado al sol. Esto lo sabemos perfectamente, pero también sabemos que afecta al aumento de la temperatura del mar. ¿Será así también?
10: Exacto. Bueno, la temperatura del mar es un poquito más complicada porque el aumento de la temperatura de la superficie terrestre es mucho mayor durante todo el día, ¿no? Porque, bueno, pues la radiación solar prácticamente impacta en las capas más pequeñitas de la superficie terrestre y ahí se absorbe prácticamente toda la temperatura, toda esa radiación, por lo tanto aumenta mucho más. Sin embargo, pues la radiación solar en el mar pues sí que impacta sobre una capa mayor, además pues la radiación, el agua del mar como que tiene más inercia térmica, ¿no? Pues le cuesta más aumentar su temperatura. Por lo tanto, para que aumente la temperatura del mar no solo hace falta la radiación solar, que también es muy importante para contribuir a ese aumento, sino también una situación en la que el viento sea débil, como parece muy probable durante los próximos días.
2: Lo que sí que parece que también se ve claro en las previsiones es que vamos a seguir manteniendo una circunstancia en la que va a haber poca o nada lluvia, y eso va a... quiero asociarlo un poco al hecho de que ya estamos en un estrés hídrico importante, ¿no? Vamos a tener que saber aguantar y utilizar y gestionar muy bien el agua.
10: Exacto, sí, es muy importante utilizar y gestionar muy bien los recursos hídricos y sobre todo, pues bueno, en un archipiélago donde la población en verano aumenta considerablemente y por lo tanto pues la demanda también. Por lo tanto es muy importante transmitir a todos los visitantes la importancia en que tengan cuidado también y que sean responsables en el uso de los recursos hídricos de nuestro archipiélago.
2: Pues hoy hemos hablado del tiempo, la previsión de las altas temperaturas que tenemos y de las que van a continuar subiendo. La precaución siempre es importante, sabemos particularmente en determinados sectores de la población, para los más mayores, para los más jóvenes, y en definitiva, el ir al sol con cabeza, saber hacerlo de manera adecuada para disfrutarlo y no sufrirlo. Seguiremos hablando del tiempo y la meteorología próximamente. Hoy hemos estado hablando con el portavoz de la EMET en Baleares, Jorge Rodríguez. Gracias por habernos atendido y buenos días.
10: Muy buenos días, un placer.
2: I ara anem a Mercadal, perquè si hem de mirar d'anar constatant el què passa al mes de juliol a l'estiu menorquí, sens dubte això passa per Sant Martí i Sant Antoni Abat. S'ha presentat el programa de les festes de les festes de Mercadal i Fornells i avui volem reiar amb el Batle. Joan Pellicer, bon dia.
11: Hola, bon dia, com va?
2: Molt bé, doncs ja ho tenim aquí, un any més, ja tenim bon i tot preparat. Per cert, enguany afronta el seu segon any com a caixer Batle. Què ha après de l'experiència de l'any passat i què viurà o gestionarà de manera diferent en aquestes festes de 2026?
11: Bueno, l'any passat va ser una primera experiència com a caixer Batle i no, va anar tot molt bé. I l'experiència per aquest any és un aprenentatge, és mantenir la calma i tenir en compte tots els veïns i i tot el recorregut dels cavalls i de la comitiva.
2: En el seu missatge del programa de les festes insisteix molt en la convivència, la inclusió i l'accessibilitat. Quines mesures concretes ha impulsat l'Ajuntament perquè Sant Martí sigui una festa oberta i participativa per a tothom?
11: Bueno, hi ha nombrosos actes i hi ha molts actes que organitzen diferents entitats, com els clubs de jubilats i això, pues, que mirant de que pugui participar tothom, es va recollir les persones que tenen mobilitat reduïda, pues, amb les ambulàncies a Creu Roja, amb les furgonetes a Creu Roja, pues, se recolleixen del seu domicili i es duen en el restaurant on es fan a dinar les canyes verdes, i després totes les activitats esportives, o sigui, que siguin el més inclusives possible.
2: La colcada és l'essència de Sant Martí, també un dels moments més delicats perquè fa la seguretat i el benestar dels cavalls. Com es treballa perquè es mantingui l'equilibri entre preservar la tradició i garantir el respecte pels protocols i pels animals?
11: Bueno, aquest any ens hem adherit en el programa de festes segures del govern balear, que el que mira és vigilar un poc que hi hagi més seguretat a les festes en els llocs on hi ha molta aglomeració de persones, i tantes dies de les colcades com en alguns concerts més, amb més massificació de gent, doncs també s'implanten totes aquestes mesures.
2: En altres, que ens agrada sempre molt destacar les novetats, quasi podríem incloure amb aquesta el fet que hi ha una iniciativa creixent en la sota de decorar els carrers amb banderetes de tela, no? Fetes, per cert, gràcies a la participació dels veïns. Quin valor té per vostè aquesta implicació ciutadana i què diu de l'esperit del poble d'Es Mercadal?
11: Bueno, això també ho comentam a la salutació del programa, no? Aquesta col·laboració de les veïnes de Mercadal i de Fornells, que durant tot l'hivern es troben un dia a la setmana i composen aquestes banderetes i això, i ara ja els veïns els tenen a la seva disposició per penjar-los en els carrers que elles han composat les banderetes. La brigada ja els ha posat en els carrers principals de més cèntrics dels pobles, i això és el que fa que el poble sigui diferenciat, que es creï aquesta comunitat, aquesta convivència, i també posa en valor un poc la feina en comunitat i de voluntaris, no? que és el que dona riquesa en el poble, en el municipi.
2: Val a dir que és una clara qüestió que, a més de vestir, el que fa és que fa poble, no? I, bueno, ja tenim aquí ben bonic ple les festes per gaudir-les. Una bona oportunitat també per mostrar Mercadal a les persones que ens visiten. Quin missatge els faria perquè gaudeixin de Sant Martí entenent i respectant la identitat, les tradicions i els valors que fan úniques aquestes festes?
11: Sí, Mercadal és un poble acollidor, estem molt contents de tots els visitants que tenim durant tot l'any, perquè ja ara pràcticament hi ha visites i turistes tot l'any, i això dona vida en el poble també, però també demanem això, que respectin les nostres tradicions, els nostres costums, i sobretot tot el tema de la colcada i el recorregut de les comitives a peu, quan ens dirigim a completes o a missa, tant dissabte com diumenge.
2: El programa s'ha presentat i les activitats estan rodant, ja des del passat dia 2 de juliol. De fet, avui mateix, que és dilluns, per exemple, hi ha coses que podem destacar. El torneig de Sant Martí de Futbol 5, que s'està fent els capvespres, o a la sala multifuncional descobrint a Maria i en Martí, que són els gegants d'Es Mercadal. Per tant, ja només fa falta anar pujant-se un poc al carro de les diferents activitats. Com sempre demanem, quin bon consell podem donar també a tota aquella gent que de fora de Mercadal aquests dies voldrà venir per participar-hi a nivell tema d'aparcament o com arribar?
11: Sí, bueno, nosaltres recomanem que la gent utilitzi el transport públic, que és la forma més còmoda de venir al poble, perquè realment la parada de bus està a 2 minuts del centre i és el més còmode, no és de cercar aparcament, i després si venen amb els seus vehicles, pues que es dirigeixin en els aparcaments dissuasoris que hi ha en els voltants del poble. Tenim la zona de recinte firal, quan està habilitada i no hi ha concerts, i si no, de vora cementiri, en el polígon industrial. A la zona de l'Escola Nova també hi ha un bon aparcament que està pràcticament buit durant tot l'any, de moment, vist que no hi hagi tirada escolar. I després de veure la piscina també hi ha un aparcament dissuasori que també va molt bé per ser gent que ve de Fornells o de la Costa Nord.
2: Tenim ja les festes aquí per gaudir-les. Convidem els nostres oients que facin un tomb per la pàgina web de l'Ajuntament d'Es Mercadal, on trobaran el programa i tot el detall, i que gaudeixin tant com puguin d'aquestes festes tan esperades. Avui ho hem comentat amb el Batle. Joan Ballester, gràcies per haver-nos acompanyat al nostre programa i molt bon dia.
11: Gràcies, bon dia a vosaltres.
2: Ara just fem una petita pausa i de seguida la informació a l'ASER.
12: ¿Y a ti? ¿Cómo te gusta dormir? En Beds te asesoramos sobre tu descanso. Descubre nuestras rebajas con descuentos de hasta el 55%. Beds, el descanso de verdad.
13: Encuéntranos en beds.es.
14: Aquest estiu recupera el plaer de viure a l'aire lliure. Amb Treusol, el disseny i el confort arriben al teu jardí. A Treusol som especialistes en protecció solar, tendals, pèrgoles i tancaments a mida amb la garantia del líder a l'illa. Qualitat, disseny i resistència. Vine a veure'ns al carrer de Gà Febrer de Ciutadella. Treusol, creem el teu espai ideal.
15: En We Build Menorca no solo vendemos casas, te ayudamos a encontrar tu hogar ideal. Asesoramiento personalizado, propiedades únicas, reformas, mediaciones y mantenimiento. Confía en profesionales que entienden tus necesidades. We Build Menorca, tu inmobiliaria de confianza en la isla. Descúbrenos en redes o en webuildmenorca.com. We Build Menorca, vendemos y construimos hogares.
16: Dale a tu descanso la importancia que se merece. En Neima encontrarás calidad, comodidad y hasta un 60% de descuento en una gran variedad de productos. Ven, prueba y encuentra lo que realmente necesitas. Financiación sin intereses y transporte y montaje gratuito. Neima, en el polígono de Alaior, porque tu hogar es el mejor lugar del mundo.
2: 12:41.
17: Hoy por hoy. La crònica de l'actualitat.
2: Repassem l'actualitat de Menorca d'aquest dilluns 6 de juliol amb Edu Zenan. Bon dia.
18: Bon dia, Lluís.
19: Hoy por hoy, Cadena Ser.

0: Més del 99% del camí de cavalls natural està completament lliure de plàstics. Així ho revela un estudi de camp pioner presentat per l'empresa organitzadora de la ruta 49 Outdoor en la col·laboració amb Aliança Plàstic Free Menorca.
1: L'equip de l'estudi va recórrer a peu els 185 quilòmetres del traçat per geolocalitzar i fotografiar cada residu. Els resultats demostren l'excel·lent estat de conservació dels trams de bosc, marina i camp, on la presència de deixalles és pràcticament nula. Tot això, es van recollir uns 600 quilos de residus. Joan Febrer, portaveu de Plàstic Free Menorca, n'explica l'origen i on s'han trobat.
2: A cada subtram de camí hi ha una problemàtica molt diferent. Aquesta de d'origen mar, diguéssim, o de residus que venen en corrents marines, és on provoca les concentracions més importants. I després, un altre origen molt important és un altre ús que no té res a veure pròpiament amb la idea de fer ruta per el camí de cavalls, que és ús de carreteres i carrers o zones de pàrquing.
1: S'ha de dir que el vent també desplaça aquests plàstics des de les carreteres, aparcaments i les zones urbanes. L'informe conclou de manera clara que els senderistes i ciclistes fan un ús molt respectuós del camí i que la brossa no es genera per l'activitat de la ruta. Escolta'm de nou, Joan Febrer.
2: En canvi, sí que hi ha un tipus d'usuaris que, com més relacionat amb dinàmiques d'estada, no? Més recreativa, platja, pàrquing i demés. Allà on hi ha aquest tipus d'usuari sempre hi ha residus, per exemple. Per tant, sí que es pot establir un poc una correlació amb segons quin tipus d'usuaris hi ha més una prevalència de residus i de plàstics en aquells espais i també en el camí de cavalls, perquè, com sabem, molts de trams de camí de cavalls s'empren com a pont, com a enllaç per accedir a una platja.
1: De fet, els únics punts negres on es concentren les acumulacions de plàstic són espais molt concrets i aliens als excursionistes, com ara zones urbanes, accessos a platges massificades o racons del litoral on els residus arriben directament arrossegats pel mar. Des de l'organització destaquen que aquestes dades serviran per deixar enrere les percepcions i començar a dissenyar accions de neteja i sensibilització molt més precises i eficients.
0: No hi haurà espectacle de motos aquàtiques al castell durant les festes de Sant Jaume d'aquest any. L'alcalde del municipi, Lluís Camps, ha estat contundent i ha explicat que l'Ajuntament no ha obert cap expedient ni ha tramitat cap autorització per permetre aquesta activitat.
1: Amb aquestes declaracions, Camps ha volgut tallar d'arrel les crítiques de l'Associació de Veïns del Castell que suposava la iniciativa. El Batle ha aclarit que, a diferència de l'any passat, quan la proposta es va poder aprovar amb temps, enguany no s'ha fet cap tràmit i, per tant, l'espectacle no té emparament legal. Segons ha dit, per fer un esdeveniment així al port cal coordinar-se amb la Capitania Marítima i l'Autoritat Portuària i ja no hi ha temps per arribar a un acord. Finalment, l'alcalde ha recordat que l'exhibició ni tan sols apareix al programa de festes ja presentat. Camps també ha lamentat que l'Associació de Veïns no hagi consultat el consistori abans d'emetre el seu comunicat, ja que considera que pot confondre la població.
0: Una falsa alarma va obligar a tancar a la tarda d'aquest dissabte a la platja de Punta Prima davant la troballa del que semblava ser un artefacte explosiu.
1: L'alerta saltava quan es va albirar al fons marí un objecte que, per la seva forma, s'intuïa que podia ser un antic projectil probablement de la Guerra Civil. Immediatament es va donar avís a les autoritats, que van procedir a desallotjar la zona i a balisar el punt exacte on es trobava el sospitós objecte. Fins al lloc es van desplaçar patrulles de la Guàrdia Civil i especialistes en desactivació d'explosius, els TEDx. Una vegada assegurada la localització, els veïns van inspeccionar a fons el suposat projectil i van descobrir que es tractava simplement d'una antiga canonada que havia quedat al descobert entre la sorra. Després de constatar que no existia cap mena de perill per als banyistes, es va aixecar el cordó de seguretat i la platja va recuperar per complet la normalitat.
0: Els bombers de Menorca van haver d'intervenir d'urgència aquest cap de setmana en un aparatós incendi al pàrquing de la plaça del Príncep a Ciutadella. El foc va afectar diversos vehicles que estaven estacionats en aquesta zona.
1: L'actuació dels serveis d'emergències va ser especialment complicada per la proximitat entre els vehicles i per el greu risc que suposava un vessament de combustible, fet que amenaçava en propagar les flames ràpidament. Per apagar-lo, els bombers van utilitzar primer aigua per rebaixar la intensitat del foc i després escuma tècnica per extingir-lo del tot i contenir la benzina vessada. En l'operatiu van treballar conjuntament dues dotacions del Parc de Bombers de Ciutadella, en coordinació amb la policia local i la policia nacional, que van acordonar la zona per garantir la seguretat. A hores d'ara encara es desconeixen les causes que van originar les flames.
0: La Policia Nacional de Mòdena ha detingut el presumpte autor del robatori d'un cotxe de gamma mitja-alta valorat en prop de 30.000 euros i propietari d'una empresa de lloguer. El cas, que va començar al gener, s'ha resolt gràcies a un error del mateix sospitós i a una trucada falsa d'un familiar que va acabar delatant-lo.
1: Tot va començar quan la policia local va trobar el vehicle mal aparcat al carrer. En comprovar la matrícula van veure que constava com a robat. El més sorprenent de la investigació és que en aquell mateix moment l'U2 va rebre una alerta per una baralla multitudinària en un local proper. La patrulla va comprovar de seguida que la baralla era falsa. Un familiar del detingut, de fet, s'havia inventat l'avís per intentar desviar els agents i poder endur-se el cotxe abans que arribés la grua. La jugada els va sortir malament. La policia científica va registrar el vehicle i va trobar la documentació personal, laboral i un telèfon també del sospitós. A més, les càmeres de seguretat de la zona on treballava van confirmar que feia un ús diari del cotxe amb el qual havia arribat a recórrer prop de 2.000 quilòmetres des de la seva desaparició. El presumpte autor ha estat detingut a les dependències policials de Maó per un delicte de furt.
0: I ara fa uns instants serrellàvem amb l'alcalde d'Es Mercadal, en Joan Pellicer, i comentàvem del programa de les festes de Sant Martí que s'ha presentat enguany, amb algunes novetats que volíem també mirar de recordar. Un singular, el fet que dimarts, dia 14 de juliol, i a partir de les 20-30 hores, a l'escala del JUP, hi haurà una nova activitat. L'Ajuntament proposa una fotografia, una convidada a tots els martins i martines d'Es Mercadal perquè participin d'aquesta fotografia conjunta. I també, el dilluns de les festes, en lloc de focs artificials, no hi haurà focs artificials, però sí un espectacle audiovisual al voltant de la plaça Paracans. I ara obrim temps d'esports amb Jordi Rivera. Bon dia.
3: Hola, bon dia. Doncs començam dient que la laurenca Gemma Tirei es va quedar a les portes de sumar un nou títol al torneig P2 de Bordeus aquest diumenge en perdre juntament amb la seva companya Delphi Brea. La final de banda, Tamara Icabro i Clàudia Jensen, que han donat tota una sorpresa en endorsar el campionat. Tirei i Brea van guanyar el primer set, 6-3, però Icabro i Jensen van guanyar les altres dues mànigues per 1-6. Icabro i Jensen van arrencar el torneig com les caps de sèrie número 5 i han eliminat a les número 1, Tirea i Brea, i alerta, en semifinals a les número 2, José María González, en un cap de setmana memorable per elles i que demostra l'actual igualtat al circuit de Premier Padel. I l'atleta Ferreries, Lita López, del Club Cecome Menorca Atletisme, ha tancat una actuació estel·lar l'últim cap de setmana de juny al Campionat d'Espanya Màster disputat a l'Estadi Vallehermoso de Madrid. López es va proclamar doble campiona d'Espanya a la categoria F50 a les modalitats de 80 i 300 metres tanques. A la prova dels 80 metres tanques, la menorquina va aturar el crono en un espectacular 12.97, una marca que li va valdre la medalla d'or i que estableix un nou rècord del campionat. El segon èxit de l'atleta va arribar a la final dels 300 metres tanques, on va aconseguir una nova victòria incontestable i va firmar, a més, la seva millor marca personal en la distància. Encara en atletisme, el corredor local Joan Moreno i l'atleta de Ferreries Maria Pellicer s'han emportat la victòria en la categoria absoluta de la cursa del 9 de juliol celebrada a Ciutadella. Moreno va aconseguir imposar-se davant els seus paisans en un final d'infart sumament disputat i emocionant fins als últims metres de recorregut. Amb un temps de 10 minuts 36 segons va superar per només 3 segons a Daniel Osuna i per 8 a Ivan Janer. Per la seva banda, Maria Pellicer, qui no, va tornar a fer gala de la seva habitual hegemonia tirànica en la categoria femenina, dominant la cursa amb autoritat de cap a peus per sumar un nou triomf al seu palmarès. Va fer-ho amb un temps de 12 minuts 24 segons, mentre que Iria Fernández, la segona, va invertir 20 segons més. Tercera va ser Sònia Carreras, que va trigar 12 minuts 55 segons. Aquesta històrica cita esportiva ha servit per donar el tret de sortida per la Porta Gran a la 27a edició de la Lliga de Curses Populars d'Estiu. A més de l'espectacle a la pista, la cursa va cloure amb èxit organitzatiu en aconseguir batre el seu propi rècord de participació, superant els 300 atletes inscrits entre totes les categories disputades. I acabant, Menorca ha estat declarada illa preferent per acollir els Island Games 2033. La designació es va formalitzar en el marc de l'Assemblea General de la International Island Games Association, celebrada aquest diumenge 5 de juliol de 2026 a les Illes Fèroe, amb la participació de la delegació menorquina, i constitueix un reconeixement explícit a la tasca desplegada fins ara per l'associació IGA Menorca i pel conjunt d'institucions que impulsen el projecte. L'Assemblea es va inscriure en la visita prèvia dels Highland Games 2027 que la IIGA promou a un any vista de l'edició de les Illes Fèroe, que acolliran del 3 al 9 de juliol de 2027. Aquesta designació suposa un nou pas en ferm en el camí cap a l'organització dels Jocs i situa Menorca en una posició avantatjosa dins el procés de selecció, si bé encara no comporta la designació definitiva. El següent pas consistirà en elaborar i presentar l'any vinent un dossier de candidatura exhaustiu que detalli tots els vessants del projecte. La meta és que el 2028 Liga proclami oficialment Menorca illa organitzadora dels Highland Games 2033.
0: Hi ha més informació a partir d'hora 14, els boletins informatius a radiomenorca.com. Gràcies a Jordi i Edu. Fins aviat.
3: Fins aviat.
0: Ara el que fem, tot plegat, és una petita pausa i continuem.
4: Autos Magón els ha ofert la crònica de l'actualitat.
5: Cuando el objetivo de tu negocio es satisfacer a tus clientes, cada promesa cuenta. Por eso, en Toyota Profesional cumplimos con nuestro compromiso de ofrecer la gama de vehículos comerciales más completa. En ella encontrarás la nueva Toyota Proace City, ahora en versión eléctrica o de combustión, por la misma cuota. Toyota Profesional. Profesionales que cuidan de profesionales.
6: Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Autos Magón en Ciudadela y Mahón.
7: En Hipermueble tenemos rebajas para ti, rebajas para todos, rebajas en Hipermueble.
8: Aprovechate de nuestras rebajas y nuestra entrega y montaje gratuito. Ven a vernos en Avenida de la Industria 49 de Alayor.
9: El mejor mueble al mejor precio en Hipermueble.
10: Estudies fora de Menorca? El Consell Insular t'ajuda a fer-ho possible. Ja està oberta la convocatòria d'ajuts per a estudiants menorquins que estudien fora de Silla. Hi ha ajudes de fins a 2.500 euros per a estudis universitaris, màsters, formació professional, ensenyaments artístics i programes de tecnificació esportiva. Presenta la teva sol·licitud fins al 13 de juliol. Consulta les bases i tramita l'ajut a la seu electrònica del Consell. Consell Insular de Menorca, al costat dels joves i les famílies.
11: Barceló Experiences. Momentos únicos para desconectar y cuidarte. Disfruta tu Day Pass en Barceló Nura. Copa de cava, acceso al spa y un almuerzo top para disfrutar sin remordimientos. Relax, sabor y buen ambiente. ¿Te apuntas? Reserva en Barceló Experiences Menorca o llamando al 971-571700.
12: Para disfrutar de Menorca no hace falta un césped verde, no hace falta un coche recién lavado, ni un barco reluciente, ni una terraza impoluta. Para disfrutar de Menorca solo hace falta quererla. Y quererla significa cuidarla. El agua es un recurso escaso y cada gota cuenta. Contamos contigo. Campaña de concienciación contra el desperdicio de agua. Ayuntamiento de Mahó.
0: A la ràdio sempre estem donant idees i propostes de coses que podeu anar a veure i visitar. Doncs la nostra propera proposta vos du cap a Àtica, és el Moll de Ponent 36 de Mo, un espai cultural crec que ja ben conegut, però si fos un cas no vos perdeu el detall d'arribar-hi. Trobareu arrels erosionades. Es tracta concretament d'un escultor que es diu Joel Llopis, que presenta els seus treballs. Reiem amb ell. Joel, bon dia.
13: Hola, bon dia. Com
0: va? Molt bé, gràcies per acompanyar-nos. Escultor, hem de dir també que ets un artista que ha tingut l'oportunitat de treballar-hi a nivell tema escultura per feines molt xules, no? Com per exemple per al món del cinema.
13: Sí, va ser una oportunitat que se me va oferir fa uns anys. I bueno, també jo passava per un moment un poc complicat a nivell artístic i econòmic i me va sortir aquesta oportunitat i va ser com veure el cel, no? És com el somni d'estar allà fent escultura, amb molt bones condicions, rodejat de gent molt professional i que després les teves peces es formarien part d'una pel·lícula tan famosa com Gladiator 2, no? Mm. I va ser una experiència molt, molt enriquidora en tots els aspectes, no? Vaig aprendre a viure amb gent d'altres països i a part, pues, veure que la teva obra i la teva tècnica és valorada i que compten amb tu per poder fer peces tan importants per una pel·lícula tan desitjada, no?
0: També has fet o de la teva feina ha sortit, per exemple, el que ha estat algun dels elements més icònics dels Premis Lucrècia, nada menos.
13: Sí, això també en Jaume me va contactar i realment m'ha fet molta il·lusió perquè també això té a veure també amb el concepte de l'exposició d'arrels erosionades, no? Que jo per temes d'estudis i tal vaig sortir de Menorca i vaig anar a Barcelona i sempre he tingut un poc aquesta nostàlgia de pues, que sempre tens aquest punt de voler tornar a Menorca i tal, no? I quan ell me va contactar pues, va ser una oportunitat per fer alguna cosa, una col·laboració pues, amb gent de Menorca i que l'escultura pues, també seria entregada a gent que té a veure amb Silla. I va ser molt xulo perquè vam estar fent moltes idees. En Jaume és una persona que té molta imaginació, té molta creativitat i vam fer un bon equip, la veritat. Al final jo vaig ser un esbós i li va agradar molt i va ser tot molt senzill. La veritat és que ell confiava plenament en la meva feina i me vaig sentir molt lliure de poder fer i expressar el que jo volia. I, bueno, i al final, pues, fa uns anys es van fer la primera entrega, que van ser 4 de Marmolina, en els joves, i ara fa poc vam anar a Inca a entregar les dues estatuilles de bronze en Àngels Bunyalons i en Laura Pons.
0: Ara, el dia 17, per ser concrets, s'inaugures Arrels Erosionades. Xerra'm un poc de què és Arrels Erosionades.
13: Pues com t'havia comentat abans, el tema aquest de les arrels, no? De que quan tu marxes fora sempre tens com una veueta que te va dient, no? Com si te'n recordes de la teva illa, te'n recordes de la teva gent, no? Perquè tens aquesta, no sé si una mica de remordiments, no? Que t'estira cap a la teva terra. I pues, al principi, quan vaig començar a fer escultura, tenia aquest neguit de que les meves obres tenien que veure amb Silla de Menorca perquè jo volia seguir mantenint aquest lligam, no? Vaig començar fent un pescador, després vaig fer un nàufrag.
0: Doncs us recordeu tots que a Àtica, al Port de Mo, a partir de dia 17, Arrels Erosionades, d'en Joel Llopis. Joel, gràcies per haver-nos acompanyat avui al programa. Des d'aquí una abraçada i fins aviat.
13: A vosaltres, moltíssimes gràcies per l'oportunitat i res, esteu tot convidats.
14: És la 1 mediodía en Canàries. La presidenta de la Comisión Europea ha condenado el último ataque ruso a Ucrania con más de 400 drones y misiles golpeando la capital, Kiev. Ucrania necesita urgentemente más defensa aérea, ha escrito, una cuestión que se va a discutir en Ankara, en la cumbre de la OTAN que comienza mañana. Allí está ya el enviado especial de la SER, Enrique García Pozo. Adelante.
15: Los ataques de esta madrugada están centrando las horas previas a una cumbre en la que también participa el presidente Zelensky, que estará mañana aquí en Ankara. Los ataques se han saldado con 14 muertos en Kiev y ha dejado en evidencia la fragilidad de las defensas aéreas ucranianas, que no han conseguido derribar ninguno de los más de 60 misiles que Rusia ha lanzado esta madrugada, según ha confirmado el portavoz de la Fuerza Aérea de Kiev, que sostiene que Moscú está aprovechando un momento de escasez de misiles interceptores. Por eso el presidente ucraniano ha pedido más sistemas antiaéreos

0: I 6 minuts, escoltes, d'Avui per Avui Menorca, d'aquest dilluns 6 de juliol. Avui hem començat el nostre programa, déu-n'hi-do, bastanta cosa. Per exemple, ens hem anat a Estats Units. Allà, Juan Bravo continua darrere de la selecció per veure els propers partits i, si és possible, que sigui com els d'Àustria, allà on van guanyar, particularment ara que ens toca contra una selecció molt diferent, Portugal.
1: España presionando, no los dejó hacer prácticamente nada. Pero bueno, la calidad de los austríacos no será la de Portugal. Entonces, el estadio también de Los Ángeles es una auténtica maravilla. Sin duda, el más bonito que he visto.
0: També hem estat xerrant de temperatures i ho hem fet amb el portaveu de l'AEMET, Jorge Rodríguez.
2: Exacto, sí, sí. Vamos a tener un aumento de las temperaturas. De hecho, pues mañana se podrían alcanzar los 36-37 grados, más probablemente en la costa norte de Menorca.
0: Mira, que tenia en compte, presumiblement, aquests canvis en la temperatura que podrien marcar, sens dubte, una d'aquestes altres onades de calor. Hem xerrat amb el batlle d'Esmercadal, Joan Pellicer, entorn a unes festes de Sant Martí que ja han presentat el seu programa.
3: Bueno, l'any passat va ser una primera experiència com a queixer batlle i no, va anar tot molt bé i l'experiència per aquest any és el aprenentatge, és mantenir-se calma i tenir en compte tots els veïns i tot el recorregut dels cavalls.
0: Més banderes de teles que ompliran balconades i finestres i també novetats com aquesta fotografia que es prepara per dia 14, allà on hi ha l'aljub, es vespre. Tots els Martins i Martines estan convidats a formar part de la foto i apareixen a la foto. I també el dilluns de les festes, enguany, i això sí és diferent, no hi haurà focs artificials. En el lloc de llocs de focs artificials han preparat un espectacle audiovisual a la plaça Paracamps que serà digne de veure, sens dubte. Això perquè és la primera del nostre programa, ja veus, hem tingut un poc de tot. Ah, sí, sí, perdó. I Joel Llopis, l'escultor.
4: Les arrels, no?, de que quan tu marxes fora sempre tens com una veueta que te va dient, no?, com... si te'n recordes la teva illa, te'n recordes la teva gent, no?, perquè tens aquesta...
0: Joel, a mitjans de mes, presenta a Àtica la seva exposició d'escultures. Hem reiat de com va fer-hi feina per la pel·lícula Gladiator 2 i amb les seves escultures, de com això també li ha obert camins, de com és aquesta exposició que presenta ara a Àtica entorn a l'erosió. Bueno, ens ha semblat superinteressant. I ara, pausa i seguim.
5: AJN Plagas Menorca, ya nos conoces. Somos las 3D, desinfección, desinsectación y desratización, además de tratamientos contra la legionela. AJN Plagas Menorca, casi 3 décadas de experiencia en la isla. Infórmate en nuestra web ajnplagasmenorca.es o acércate a nuestras nuevas instalaciones de la calle Sabatería 21 del polígono de San Lluís. Tranquilidad para ti, para tus clientes y para tu familia.
6: Dale a tu descanso la importancia que se merece. En Neima encontrarás calidad, comodidad y hasta un 60% de descuento en una gran variedad de productos. Ven, prueba y encuentra lo que realmente necesitas. Financiación sin intereses y transporte y montaje gratuito. Neima, en el polígono de Alayor, porque tu hogar es el mejor lugar del mundo.
7: Hace 40 años, para hablar de la Honda SH, bastaba una palabra.
8: Scoopy.
7: Hoy usamos muchas más.
8: Motor ESP Plus, Full LED, pantalla TFT, Road Sync, Smart Key, Baúl Top Box.
7: Nueva Honda SH 125, el espíritu de siempre, equipada como nunca.
9: Ven a probarla en Motos Jerónimo de Mahón y Ciutadella.
0: I ara, veniu amb jo, que anem al museu.
10: Descobrint el museu, un espai per conèixer els tresors de Menorca, la història d'una illa. Cada dia t'apropem a les activitats, el fons material, les noves exposicions i actes que es desenvolupen al Museu de Menorca. I recorda, també pots trobar tota la informació a www.museudemenorca.com.
0: El glosset és una forma de cant improvisat que acompanya la guitarra i la guitarra del cant, profundament arrelat en la nostra cultura. Aquest patrimoni material continua ben viu, entre altres qüestions, gràcies a que el glosset arriba al museu i ho fa dijous 16 de juliol a les 8 del vespre. Per cert, s'està molt bé al Museu de Menorca en aquest horari damunt les 8. La una, una horeta i quart de glosset per aquest dijous 16 i perquè hi participi qualsevol persona, tu mateix. Únicament basta que t'hi presentis. No cal una inscripció prèvia en aquest cas. I podràs sentir els glosadors de Soca de Mots que faran una introducció al món del glosat a través d'una exposició d'un poc de la seva capacitat per glosar. Una oportunitat, sens dubte, única, que uneix estiu, cultura, música i cant.
11: Buscando el plan perfecto para tus momentos en Menorca. Lo tenemos para ti. Cada día a partir de las 11:30 horas abrimos Cova d'en Xuroi. Disfruta de las mejores vistas de la isla y de las sesiones de música en vivo tras la puesta de sol. Únete a la diversión. Más información en nuestras redes y en covadenxuroi.com.
12: Deja que el verano entre en tu hogar con Decogalia. Textil, hogar, menaje, muebles y accesorios para tu exterior. Todo lo que necesitas para equipar tu casa o apartamento al mejor precio. Decogalia, una selección variada y completa con un amplio stock a tu servicio. Todo un mundo para tu hogar. Calle Sabateros 5, Polígono de Ciutadella.
0: Página literaria, otro libro más. Si es que para el verano eso de leer va muy bien, aunque también todo el año. Hoy queremos hablaros de una publicación que nos permite el recuperar el perfil de un personaje bien conocido, el maestro Deseado Mercadal. Y eso nos llega a través del trabajo de nuestro invitado hoy, Tomás Andújar. Tomás, buenos días.
13: Hola, buenos días.
0: Tú eres redactor de EFE en Palma. ¿Qué es lo que en un momento determinado hace que te interese el perfil de Deseado Mercadal para poder escribir?
13: Bueno, yo había hecho algún trabajo periodístico sobre el exilio y los campos de concentración en el norte de África, y Deseado Mercadal tiene un relato personal sobre su exilio y su encarcelamiento en un campo de concentración en Argelia, que es uno de los relatos más importantes que ha escrito sobre este tema, que es un tema un poco desconocido. Entonces, por ahí llegué a Deseado.
0: ¿Y qué es lo que va a descubrir el lector cuando se acerque a tu trabajo?
13: Pues yo lo que he hecho es recuperar la historia de Deseado Mercadal, sobre todo en esta etapa de su vida, que es la de la guerra civil, en la que él tuvo un papel muy activo como periodista, director de Justicia Social, que era el diario socialista de Menorca, y luego sobre su etapa en el exilio, que en la que estuvo preso en el campo de trabajo de Kenafsa, que era un campo de concentración minero francés en Argelia. Y entonces, como ya Deseado había contado su historia en este libro que se llama Yo estuve en Kenafsa, lo que hago es aprovechar su historia para ampliarla y relatar un poco esta historia más general del exilio de republicanos españoles en el norte de África y su paso por campos de concentración, porque me parece un episodio de la historia que vale la pena recordar.
0: ¿Por qué el título del libro es Donde acaba el agua?
13: Bueno, Donde acaba el agua es el ansia deseado por volver a su tierra. Es un título más metafórico, más literario si se quiere, y representa eso, representa la vuelta al hogar, el final del devenir dramático por fuera de casa. Deseado Mercadal marchó al exilio en el año 39 y no volvió hasta el año 65 a Mahón. Luego tuvo una larga vida hasta el año 2000 en que falleció, y fue muy conocido en Menorca y lo es por su faceta musical. Y yo quería recordar también esta faceta de su activismo más político durante la guerra y de su deseo de dejar memoria sobre este episodio duro que sufrieron como él decenas de miles de republicanos españoles.
0: ¿Lo presentas en Mahón el día 13 de este mes de julio? ¿Dónde?
13: En el Claustro del Carmen, el día 13 a las 7:30 de la tarde. Estaré acompañado de la nieta de Deseado, Celeste, que muy generosamente me ha ayudado a escribir este libro y a documentarme y demás. Y también vendrá una amiga investigadora sobre este tema del exilio en el norte de África, a Marta Barceló, que nos acompañará, y haremos una tertulia con la idea de contar todo esto a quien tenga curiosidad y se acerque a acompañarnos.
0: Pues puede ser harto interesante por el personaje, por la circunstancia, por, en definitiva, el trabajo que has ido realizando y que se nos llega a través de este libro. Donde acaba el agua, el exilio de Deseado Mercadal. Tomás Andújar, gracias por habernos aportado esta propuesta de lectura y hasta pronto.
13: No, muchas gracias a ti por abrirme este espacio para que lo cuente.
9: Nuracom Fibra Óptica, WiMAX o móvil hasta tu casa. Cubrimos toda la isla. ¿Tienes una casa vacacional? Con nuestra fibra flexible, activa en verano y baja la velocidad en invierno. Somos de Menorca, sin centralitas y con soporte local. Sin llamadas a la hora de la siesta. Aprovecha la oferta de lanzamiento con instalación gratis y precio protegido 12 meses. Nuracom, la fibra de Menorca.
0: Mida Cavalls 360 presenta un estudi sobre la presència de plàstics al Camí de Cavalls, un estudi que està impulsat per l'empresa organitzadora d'aquest Camí de Cavalls 360 i que conclou que els residus es concentren en punts litorals i urbans que són aliens al que és pròpiament el camí. Mentre que en els trams naturals del camí es presenta una presència baixa de plàstics. Per reiar-ne avui hem convidat el nostre següent convidat. Es tracta de Joan Fabré. Bon dia.
14: Bon dia.
0: Gràcies per acompanyar-nos. Quines serien un poc les principals qüestions a destacar d'aquest estudi?
14: Bé, aquest és un estudi que, com bé has comentat, vam impulsar, vam realitzar a partir de juliol de l'any passat, ara pres farà un any, des de l'empresa 40 Nord Outdoor, que som els organitzadors de Camí de Cavalls 360. Nosaltres duim ja anys fent recollides de plàstics i diferents accions de conservació en el camí. I una qüestió que ens va semblar interessant era tenir una foto detallada de residus que es trobaven en el camí. El problema de residus plàstics és cada vegada més important, com tothom sap, i volíem tenir informació de primera mà de quin tipus de residus, de quins orígens provenien, de quins usuaris probablement provenien i de més. I vam fer, amb aquest objectiu vam fer una sèrie de sortides per recórrer tot el camí de Cavalls de 185 quilòmetres la segona quinzena de juliol del 25, i vam anar fotografiant i geolocalitzant tots els residus plàstics que trobàvem. Després això ho vam volcar en un arxiu on tots els residus quedaven geolocalitzats i en totes les fotos associades a cada residu, i els vam anar classificant segons el tipus de residu que era, segons el tipus de tram on s'havia localitzat, de quin tipus d'usuari o origen provenia probablement aquest residu, per mirar d'establir unes conclusions o tenir una foto un poc general de quina era la situació en relació amb aquest tema.
0: Així podem pensar que és la pròpia dinàmica marina, per exemple, o el vent que pot apropar aquest plàstic a determinades zones de la costa, però no per l'ús del camí de cavall, sinó probablement per el fet que entre marees, corrents, vents, etc., va trobant de manera natural, si es pot dir d'aquesta manera, un indret allà on acumular-se.
14: Sí, el primer, com bé dius, aquest és un dels orígens, o segurament el principal origen de residus, diguéssim, es prové de la mà. Residus que suren i que les corrents s'acaben depositant amb raconades al litoral, on justament moltes vegades són els punts del camí de cavalls on passen menys persones, simplement que venen per la mà de vés a saber on, de qualsevol banda, no, per corrents marines. Això és un dels orígens principals. A més, camí de cavalls, és, tot i que es diu camí de cavalls, com si fos un camí, tots sabem que no és cap camí, és una ruta que va connectant un conjunt de camins, carreteres, carrers, etc., molt divers. Llavors, a cada subtram, que ho vam subdividir en un centenar de subtrams per fer l'anàlisi, a cada subtram de camí hi ha una problemàtica molt diferent. Aquesta d'origen mar, diguéssim, o de residus que venen en corrents marines, és on provoca les concentracions més importants que es acaben convertint en microplàstics i que realment ens va ser impossible documentar d'una manera exhaustiva perquè era, encara hi seríem, diguéssim. Hi ha una presència molt, molt generalitzada en aquests punts. I després un altre origen molt important és un altre ús que no té res a veure pròpiament amb la idea de fer ruta per el camí de cavalls, que és ús de carreteres i carrers o zones de pàrquing, zones d'estada, recreativa i de més, que són tipus d'usos que tendeixen a generar residus. Tots ho hem vist a vegades, voreres de carreteres que bueno, hi ha gent que tira plàstics o tiren residus o acaben dipositats allà. Això és un també de les concentracions que ens van trobar més importants.
0: Entre les conclusions que hi treu de l'estudi hi ha que hi té bastant de pes el tema del perfil d'ús, que considereu que és clau, o que els grans punts negres no tenen a veure amb la retenció, o que hi ha accions ben dirigides que s'han de poder tenir un impacte real, no?
14: Sí, el perfil d'ús és important. Aquí, clar, nosaltres el que vam fer, hem de tenir en compte que nosaltres hem geolocalitzat, hem detectat, és una foto concreta d'unes dates concretes de l'any passat, de tots els residus que vam trobar. I podem fer una hipòtesi de qui va abocar aquell residu o de quin origen té. Bastant probable per quin és el tipus d'usuari que vam observar o que nosaltres sabem que fa ús d'aquell espai. Hem vist que hi ha trams amb poc ús o molt poc ús de senderistes i ciclistes que tenen una gran concentració de residus i, en canvi, trams que són dels més populars per senderistes i ciclistes que, en canvi, tenen una concentració molt baixa de residus. I això ens fa sospitar que aquest usuari no tendeix a generar una gran quantitat de residus. En canvi, sí que hi ha un tipus d'usuaris que com més relacionat amb dinàmiques d'estada, no? Més recreativa, platja, pàrquing i de més. Allà on hi ha aquest tipus d'usuari sempre hi ha residus, per exemple. Per tant, sí que es pot establir un poc una correlació segons quin tipus d'usuaris hi ha més una prevalència de residus i de plàstics en aquells espais i també en el camí de cavalls, perquè com sabem, molts de trams de camí de cavalls s'empren com a pont, com a enllaç per accedir a una platja, etc.
0: Per acabar, Joan, quin seria un poc el consell final que podria servir d'aquest estudi? El fer-ho arribar a qui correspongui, el donar-ho a conèixer, perquè en general tots hi fem la reflexió oportuna de quina manera podem evitar que es vagin planificant residus. Quina és la següent passa?
14: Sí, aquest estudi, ses passes els farem com aquest estudi que l'hem fet amb l'assessorament de l'Aliança Plàstic Free Menorca. Amb ells hem estat xerrant també de quina continuïtat li donarem en quant a fer arribar responsables polítics i persones encarregades de gestió que poden avançar, diguéssim, en solucionar o millorar la situació en aquest sentit. Jo crec que el fet que hi hagi, per exemple, molts de carrers, carreteres, on hi hagi residus plàstics i que el camí de cavalls passa per allà, és com posa un foc de llum amb una problemàtica, no? Llavors, amb tota la gran quantitat de residus que els usuaris de carrers i carreteres estan abocant a l'entorn que empren, i el fet que hi passi gent de manera recreativa fent el camí de cavalls i que els residus siguin tan visibles és com que posa fa que el problema sigui més greu o més visible i posa llum. Llavors és una excusa un poc també per posar-ho damunt la taula i demanar que es faci un esforç més gros, que pot ser en diferents direccions. Evidentment, una és en quant a la neteja d'aquests espais, però lo interessant seria que la gent aconseguim que en un conjunt d'anys la gent tendeixi a tirar menys residus. Això seria l'objectiu principal. No? I bueno, això, aquest estudi, entre altres accions i estudis que fan també des de Menorca Sense Plàstics, jo crec que ens ha d'ajudar per anar avançant en aquesta direcció.
0: Doncs si vols que la propera entrevista que fem a tu i jo sigui per continuar xerrant de com xalem del camí de cavalls i de que ho estem fent millor cada vegada. Això seria una bona cosa.
15: Seria molt bé.
0: Sí. Joan Febrer, de 40 Nord Outdoor i de Camí de Cavalls 360, gràcies per haver-nos acompanyat avui i haver-hi posat veu en aquest estudi, i fins aviat.
15: Gràcies a vosaltres.
16: El Port de Maó es vesteix de festa. L'Ajuntament de Maó presenta Estiu al Port, cultura i tradició fins al 9 de setembre. Vespre d'art, enguany dedicat al record de Josep Begú. Cicle de música per sentir, el 10 de juliol, Leo Manso Ramer. El 31 de juliol, amb suc i sopes. Activitats per a tothom. Espectacle de cavalls, diversió infantil amb pinyeta pinyol, Menorca en dansa i l'espectacular Copa del Rei de Vaixells d'època. Cada dissabte a la nit, mercat de nit al Port, i la nit de música al Moll d'Autoritat Portuària. Consulta el programa a ajmao.org. Ajuntament de Maó.

0: 95.7.
1: ¿Y a ti? ¿Cómo te gusta dormir? En Beds te asesoramos sobre tu descanso para que cuando descanses, descanses de verdad. Descubre ahora nuestras rebajas con descuentos de hasta el 55% en colchones y complementos de descanso de las mejores marcas. Encuentra tu tienda más cercana en Beds.es. Beds, el descanso de verdad.
2: Beds, encuéntranos en Polígono de Mahó, calle Capifort 12, y en Ciutadella, avenida Palma de Mallorca 11, junto a Rotonda d'Escavall.
3: Escolta'ns i canvia. Aquest podcast és una invitació. Una invitació a aprendre, a conciliar, a aconseguir eines per la resolució de conflictes. Amb l'advocada, coach i mediadora Mercè Pomar. Escolta'ns i canvia. Ja disponible a radiomenorca.com.
4: Pep Cardona és un enamorat de la música i de Menorca. I totes dues passions prenen forma al programa Hoy por Hoy Menorca amb Música i Menorca. L'espai de ràdio en el que aprendràs més de la música de Menorca i on gaudiràs sentint cançons i temes molt especials. I les seves històries. Gaudeixo diàriament a l'Hoy por Hoy Menorca i també al podcast de radiomenorca.com.
5: La me.
4: Ampliem la secció de Fonoteca als podcasts de Ràdio Menorca amb el programa Ses veus de la mà. Més de 15 anys després de l'emissió en antena, ara podràs tornar a sentir a vells pescadors i gent de la mà de Menorca explicant les seves experiències. Uns oficis que avui ja quasi no existeixen. Unes veus entranyables i de les que podràs aprendre molt. Ses veus de la mà. Nous episodis disponibles al podcast de radiomenorca.com.
6: ¿Quieres estar al día de toda la actualidad o el contenido más viral? Búscanos en WhatsApp como Cadena Ser y únete a nuestro canal. Y no olvides tocar la campana si no quieres perderte nada.
7: Pero de la conversación.